Qualitat i riques, a senyor Miquel. Highlights i heringues, vel meitzen etiquet. Coets que et produïssat, canet de minolet. Mama i s'estenissin, i així s'hi ha inmetlet. Torn, buhub, dormi, arel, vai bielon valus vaikus, kui monit tulle lövät, õhtu päivä.